Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna que altra, més d'una descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blanc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.
1: Beguis estes anys i nicotina en els dies.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna que altra, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La fira de tastets, el quinto musical, la gincama nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

to think, to what do I owe? El so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'elevat risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: En aquesta situació, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Busquem més detalls de la previsió meteorològica de la jornada amb Marc Jaureguizar.
3: A aquestes hores del matí de diumenge ens despertem amb unes temperatures que tornen a ser elevades a tot el litoral i prelitoral català, que amb aquestes humitats elevades fa que tinguem una aixafogor molt marcada. Amb la presència de molts núvols a tot el golf de Sant Jordi, també el delta de l'Ebre, que al llarg del matí s'aniran trencant, i al matí també tindrem l'arribada de molts núvols als ciprins que afectaran el conjunt del país i que ens deixaran el cel més enterbolit. I a la tarda els núvols tornaran a guanyar terreny, sobretot al Pirineu i Prepirineu més lleidatà, però que avui tampoc ens deixaran precipitacions. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia. Arribarem una altra vegada als 40 graus, sobretot a la Catalunya central, Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb una aixafogor que continuarà ben marcada a tot el litoral.
1: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar la campanya de bany. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. De fet, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del PAL fa 106 municipis de 17 comarques i, a més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones que han perdut de la vida a les platges catalanes durant aquest estiu. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posarà en marxa a partir del proper 14 de setembre una sèrie d'actuacions per arranjar part de la xarxa de camins del terme municipal. Des de la Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
2: La campanya s'ha planificat per avançar-se a un període de l'any en què les pluges habituals poden agreujar notablement l'estat d'aquest tipus de vies. A més, l'inici d'aquestes actuacions coincideix de ple amb l'època d'inici de collites com la de l'oliva i la garrofa, un moment en què molts veïns i agricultors incrementen de forma significativa els seus desplaçaments cap als camps i finques del municipi. La major part de les tasques d'arranjament es focalitzaran en la zona sud del terme municipal. Per dur-les a terme, s'utilitzaran els recursos propis de la brigada municipal, que comptarà de nou amb la màquina compactadora de l'Ajuntament, la qual ha estat reparada recentment per poder facilitar i agilitzar aquests treballs sobre el terreny. Vicent Lleó és el regidor de Serveis i Manteniment.
3: Sabem que deixem una miqueta de fer el manteniment de platges tan sovint, així recuperem personal, i entre la previsió de pluges fortes, que és normalment sempre ens acompanya el 7 d'octubre, hem pres la decisió de començar, d'adelantar-nos i començar a partejar els camins.
2: Paral·lelament a aquestes intervencions directes, el govern local ha anunciat la reparació de sectors addicionals gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona, la qual rebrà també una aportació econòmica menor per part del propi Ajuntament.
1: Gràcies, Mireia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa comencem la 18a temporada aquí a la Veu de Sant Joan amb el Mixtures. Déu-n'hi-do. La veritat és que fa inclús una mica de vertigen. 18 temporades. Bé, doncs ho farem picotejant d'aquestes 4 seccions que han anat definint el programa al llarg dels anys i que s'han quedat. La de la novetat, la de la descoberta, la dels concerts i la del record. Anirem doncs picotejant per començar i perquè doncs així d'aquesta manera doncs avancem el que passarà també en propers programes. Hem començat amb el darrer disc de Ray Lema, un veterà de la música africana des del Congo que acaba de complir 80 anys i que ha fet un disc realment ambiciós amb orquestra, com hem sentit, i alhora doncs, recordant-nos una vegada més el lligam entre la música del Congo i la música del Carib. El disc es diu Passion Congo i el tema que hem sentit, doncs, Salsa Gombo. Ray Lema, per començar el Mixtures, no hi ha una millor manera, però anirem buscant a través d'aquestes discogràfiques que ens serveixen també de referència i de això, que anem a veure què publicaran, doncs què han anat publicant en els darrers mesos. Algunes publicacions són d'aquest mateix juliol i agost passat i doncs comencem amb Nou Format. Nou Format, que va publicar el disc de Fatoumata Diawara, doncs entre les novetats hi trobem el nou disc de Lucas Santana. En aquest disc, que es diu Brasiliano, doncs hi ha tota una sèrie de col·laboracions, moltes col·laboracions. Gilberto Gil, Flavia Coelho, Chico César, que escoltarem, i, per exemple, les noies de Cucanya, en un tema realment interessant. Però anem a buscar aquest que canten Lucas Santana i Chico César.

disc del qual doncs estirarem en propers programes. Si del Brasil volguéssim venir cap al Mediterrani, la referència podria ser el segell Buda, un segell doncs, inicialment de música clàssica, però que també dedica una part de les seves publicacions a les músiques del món o al folklore, sobretot aquest mediterrani. I un dels darrers discos publicats és d'una formació que ens agrada i que es diuen L'Alba, són de Còrsega i han publicat un disc en directe que realment val molt la pena. Es diu tal qual, Vivo, L'Alba.

I des de Còrsega marxem a Mali, bressol de totes les músiques, on doncs hi trobaríem novetats com la del disc de Ma Damba, una veterana també, 60 i tants anys.

que doncs, acaba de publicar un nou disc a través del segell One World, un segell danès, en el qual doncs, aquesta senyora, que és això, filla de griots, dona... de, bueno, tots són músics al voltant seu, i doncs, ella publica el que no és pas el primer, però un dels discos que realment doncs, tindrà una importància en la seva discografia i la seva carrera. Es diu Tavolo Cura i és publicat aquest mateix juliol del 26. Ma Damba.

I no ens movem de Mali per la propera novetat, una novetat que és d'abans de l'estiu del mes de maig, però que encara no havíem escoltat aquí al programa. També des de Mali, però no a Bamako, sinó al nord, a la ciutat de Kidal, doncs la gent de Tammy Crest han publicat un nou disc. Ho fan amb la seva discogràfica de sempre, Glitter Beat Records. I doncs és un disc increïble, com tots els de Tammy Crest, potser la nostra banda de rock del desert preferida. El disc es diu Asikel.

Camí Crest, la banda de rock del desert que millor marca aquesta urgència i aquesta cruesa de la vida i de la música al desert del Sàhara i més en aquella regió fronterera entre Mali i Algèria on doncs, el conflicte és permanent entre els propis exèrcits, els jihadistes o els mercenaris russos. Allà doncs, realment la vida és difícil. La urgència que aquesta música hi transmet, aquesta cruesa. De fet, el disc està gravat analògicament en una cinta, com es feia abans, i en directe, sense gaires, diguem-ne, mescles i remescles. Imanin, el tema del disc, nou disc de Camí Crest. I per la primera de les descobertes que volem presentar avui, doncs tampoc marxem de Mali. Ell es diu Gassou Sobra Kouyaté, un jove guitarrista que fa un disc d'homenatge als guitarristes de Mali, per tant, a Ali Farka Touré. Niaba.

La segona descoberta que volem presentar avui i que estirarem, que seguirem escoltant en altres programes, és el disc de La Missy. La Missy, una de les artistes actualment amb més força a Ghana, que de fet doncs, viu a Ghana i milita a Ghana. És una activista pels drets de les dones a Ghana i ho fa el disc també de la mà d'un altre activista com és doncs, Wallow de Kubolor, aquest nom, aquest sobrenom sota el qual s'amaga el productor i autor d'aquesta música que barreja les músiques tradicionals amb la música urbana per d'alguna manera fer aquest instrument de militància i de transformació social. Els drets de les dones i de les noies a l'Àfrica, a Ghana i alhora els drets LGTBI també a Ghana, des d'Accra, des de la capital de Ghana. Estem acostumats també a que moltes de les músiques del món que ens venen de l'Àfrica doncs ho fan des de la metròpoli, des de Londres. Hem fet programes sobre la diàspora de Ghana a Londres, però doncs en aquest cas ells són activistes allà. Publica Real World Records. La Missy realment val la pena i els la seguirem escoltant. Ara ens anem a escoltar concerts, perquè el mes de setembre tenim dos referències importantíssimes, dos festivals, o diguem-ne, un és un mercat de música viva, a Vic, evidentment, i l'altre és el BAM, la Barcelona Acció Musical durant la Mercè. Aquestes dues cites doncs, ens portaran concerts molt importants aquests propers dies de setembre. Si ens anem al dia 23 a la plaça Catalunya, un dels escenaris, doncs hi passaran tres concerts que realment doncs, des de les 11 fins a les 2 ompliran de músiques del món la plaça Catalunya, començant amb Via Ferreira. Amen.

En el mateix escenari, després de Via Ferreira, actuarà Brahma, la formació occitana, amb aquesta viola de gamba electrificada i realment, doncs, distorsionada. I, per acabar la nit, ja a quarts de dues, els nostres estimats Imarjan.

I just abans de la Mercè, a Vic, el Mercat de la Música Viva, la 38a edició, doncs porta, evidentment, com cada any, un gran programa amb moltes actuacions i, sobretot això, moltes mostres del que serà la programació dels propers mesos. Però perquè és un mercat, doncs, entre elles sempre hi ha músiques del món més que interessants. Aquest any el concert d'Amaro Freitas, el brasiler, i Momi Maiga, el pianista de Recife, i el senegalès Momi Maiga amb la seva cora. Però ens crida molt l'atenció també un concert que tindrà lloc el 18 de setembre a l'Atlàntida, a la Sala 2. És un grup internacional, però belga, o sigui, viuen a Bèlgica, un quartet que fan una música realment especial. Es diuen A.O. i el disc es va dir Malanda, amb aquest tema. Tal vez A.O. seran al Mercat de la Música Viva de Vic.

un concert i una descoberta dins del mercat de la música viva de Vic. La música de A.O., el quartet belga. I ens queden uns minuts per tenir un petit record per un disc que fa 40 anys, que es va publicar l'agost de l'any 1986. El disc es diu Graceland, ell és Paul Simon, i aquest disc va marcar també un abans i un després pel que fa a les músiques del món, a la seva acceptació, a la curiositat, com la que va tenir Paul Simon, que va incloure músics de Sud-àfrica en aquest disc, com els Lady Smith Black Mambazo, o bé, com el que escoltem ara, els Boyoyo Boys. Paul Simon, des del seu disc Graceland, 40 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i comencem la 18a temporada. Gumboots, Paul Simon.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i també davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: A tot això, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera per aquest perill extrem d'incendi. El COS ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques i també s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, ponent al Camp de Tarragona i la Catalunya central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41 amb 2 graus al Carràs, al Segrià, els 40 amb 8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40 amb 4 a Lleida o els 40 amb 3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, en Cultura, Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. En plana esportiva, en futbol, Barça i Espanyol juguen avui partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a partir d'un quart de cinc d'aquesta tarda al València, a Mestalla, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla. Ho faran a partir de les 9 de la nit, en aquest cas a casa, a l'RCD Stadium. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. El Servei Meteorològic manté els avisos per calor principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre una moto i el cotxe. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en el mateix accident. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera a l'Alt Empordà sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10 quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius dels GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir als 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un de menys greu i dues de lleus. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de Baronia, de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat, a més, el nivell 4 de risc extrem del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 de risc alt a 294 municipis més de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, ponent el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. S'espera que avui ho tornin a fer especialment a l'interior de l'Ebre i a les terres de Ponent. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i travessera d'en Cerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre la moto i el vehicle. El conductor del cotxe de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des del 15 de juny, que va començar la temporada de bany. Més successos, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan el vaixell, d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord, va xocar amb unes roques a la zona del freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós i allà una ambulància va assistir als 7. Tres dels quals han ferides de diversa consideració, un en estat menys greu i dos més en estat lleu. Finalment, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. Així ho han avançat diversos mitjans locals i ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies al seu alcalde, Juan Ángel Martínez. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
3: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
0: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
0: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
0: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura que es preveu que es mantingui també demà dilluns afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
0: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
2: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus a Alcarràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
0: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
2: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
0: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
2: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
5: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
6: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías les encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
7: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
8: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
5: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
0: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
0: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà.
2: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers, també van treballar en l'accident.
0: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la coronada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
2: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
0: I més successos. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc.
2: En l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
0: I finalment, 3 persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
2: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i 2 lleus.
0: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
11: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Obrint plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
12: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
2: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
0: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
2: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
13: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
2: La prova anomenada espirometria mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
0: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana,

0: dormir són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
1: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, un ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
0: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
2: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
4: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer a Fanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
6: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
5: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
3: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la Festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
7: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La Festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
8: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lenis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi, collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
7: Coincidint amb els dies centrals de la festa, ahir s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Sardà, del celler Boquet d'Alella.
9: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
10: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'última Moicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
7: La Veu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
3: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
4: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
11: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això, això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
4: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: D'altra banda, aquest 17

0: Dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Barrier de l'Avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
1: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Roche i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
0: Les 2:22 és moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de cinc avui al camp del València.
1: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
0: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
1: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
0: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
1: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
4: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara, al final el seu partit és tan bo perquè ha fet moltes vegades perquè l'equip no li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'àrea rival.
1: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
0: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
1: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
0: Tornem ara al futbol masculí. A la primera federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
5: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callesa ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
6: Una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa, no puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
5: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicte i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S, contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
0: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport en bàsquet al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Avui diumenge juguen dos partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitzanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pep Portet, bon dia.
7: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-40, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem en aquests moments, 2 minuts a 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
0: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Erna Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport, de nou. El Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
1: Dissabte, el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana, Didac, va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
0: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
3: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
4: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Puntal 4 para 0, que los FedEx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
6: Així que ho compartiu tot?
7: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. En Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
8: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb escreix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus en llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport. Una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga un 4:45 al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
7: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías les encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu, tot i això a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. L'Ali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, ni al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres del macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs que s'han dividit en dues fases han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'Elan 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgades Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa, doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer Rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribades d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
1: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
21: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, va tindre una gran acollida.
1: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim plana esportiva parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
5: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
3: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
5: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
22: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
5: També a segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
3: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
5: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
3: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
5: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
3: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
23: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els lots i negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
24: M'agradaria que
2: Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
23: El partit es podrà seguir en directe a partir de 4:45 de la tarda a la transmissió dels Reus en Joc, tant a la nova ràdio de Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
3: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
6: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
7: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i volem començar amb victòria a casa. I treballarem per això, la dificultat del partit, però l'equip creu en la victòria.
6: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
3: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: Bon dia. El Badalona avançó pagant la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís i Sant Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
3: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting Portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 3. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor, principalment a la tarda, a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. I toca parlar ara de successos, i és que un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí pels voltants de 8:15 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, han confirmat els Mossos d'Esquadra. Segons les primeres informacions, en l'immoble incomplirien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causa que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I tanquem amb esports. A la primera divisió masculina, el Barça juga 16:45 d'aquest diumenge al camp del València. També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla. I en handbol, el Barça ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer l'Sporting portuguès per 39-34 en la final disputada ahir a la nit a Vigo. El Barça i el Pozo jugaran la final de la Supercopa avui a la tarda.
0: Notícies en xarxa.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest migdia sobresurten els 40,2 graus del Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i també de Torroja del Priorat, els 39,4 de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de l'estació de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que servirà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa aquest diumenge. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de caure pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, tal com han confirmat els Mossos. Segons les primeres informacions, en l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I continuem amb notícies de les que no ens agrada donar, i és que la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili a Mèxic.
0: Notícies en xarxa.
3: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 graus dels Masroig, el 40,5 d'Ascó o els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. I aquest matí s'ha fet la clausura de l'exposició del Museu Termàlia de Caldes que explicava com s'ha dut a terme l'estudi sobre els beneficis mèdics de la balnoteràpia en pacients de càncer de mama amb supressió estrogènica. A banda de repassar-ne els resultats, avui l'Ajuntament ha exposat quins passos toca seguir a partir d'ara. Ens ho explica des de Ràdio Caldes, Àlex Marí.
2: Avui s'ha fet la presentació de la clausura de l'exposició Càlida del Museu Termàlia, que busca divulgar l'estudi de balneoteràpia contra el càncer que ha impulsat l'Ajuntament de Caldes de Montbui i ha realitzat l'Hospital del Mar Research Institute amb el suport de la Diputació de Barcelona. A banda de presentar els resultats, el consistori ha anunciat que activarà una exposició itinerant i que presentarà a la Generalitat Termasalut, un projecte pilot per incloure la teràpia al sistema sanitari català. Així ho ha explicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
3: Els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que enfoquem per 100 dones, que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat.
2: L'estudi s'ha realitzat en dones catalanes i l'objectiu és que els beneficis de la balneoteràpia es reconeguin científicament i pública.
1: Gràcies, Àlex. I d'altra banda, la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. Nascuda a Barcelona el 1927, després de la Guerra Civil Espanyola, amb 12 anys es va exiliar a França i més tard, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar a Mèxic, on es va acabar establint. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Sobresurten especialment els 40,2 graus de Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i de Torroja del Priorat, els 39,4 graus de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat, Procicat, per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. La professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili, així com a constituir ponts entre Catalunya i Mèxic. I, d'altra banda, també us informem que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia 9 i la 10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.200 95 durant els dies feines del juliol i de 2.836 a l'agost. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Especialment sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 del Mas Roig i els 40,5 d'Ascó. També ho fan els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. I és moment ara, per tant, per conèixer l'actualitat i la previsió del temps per les properes hores. Ens la porta Marc Jaureguizar.
2: Hem tornat a tenir un diumenge on les temperatures s'han disparat a les hores centrals del dia i és que hem tornat a superar aquesta barrera dels 40-41 graus a punts del Priorat o també de la Ribera d'Ebre. Una calor que s'ha extès al conjunt del país i aquesta xafogó que s'ha deixat notar una altra vegada a tot el litoral i prelitoral català. Hem tingut aparició de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens han deixat precipitacions. Demà dilluns començarem una nova setmana amb una jornada que es presenta radiant. Al matí, núvols baixos es deixaran veure en algunes viles costaneres de la Costa Brava, però en general la serà una jornada molt estable, nuvolades de tarda al Pirineu sense ruixats i unes temperatures que demà poc a poc aniran tirant cap a baix. Fregarem els 40 graus, però repetim, la calor encara persistirà.
1: I tot això mentre es manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant del risc extrem d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals mantindran aquest dilluns a més les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I les piscines municipals de Lleida han acomiadat aquest diumenge la temporada de bany en un dia que la ciutat ha superat els 40 graus de temperatura. Unes 120 persones han aprofitat l'última jornada a la piscina de Cap Pont o almenys un parell de dies d'aquest estiu s'han assolit l'aforament màxim de 400 persones. Els usuaris consultats coincideixen a valorar positivament el servei, especialment durant els episodis de calor, però alguns lamenten que les instal·lacions tanquin quan encara fa molta calor i reclamen en què la temporada s'allargui alguns dies més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja 40,8 i el Pantà de Siurana i el Mas Roig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. Els agents rurals, a més, mantindran aquest dilluns les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran en nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i un altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a la AP7 a l'altura de Massanet de la Selva amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi circula amb lentitud. I continuem parlant de mobilitat, i és que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, de l'ELA 9 i l'ELA 10 Nord, es reprèn aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat.
0: Notícies en xarxa.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna que altra, més d'una,

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre amb 42,5 graus ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat pel calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, ja de cara a demà, els agents rurals mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderarà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils, en direcció nord, ha deixat dos ferits, un de lleu i l'altre de menys greu, aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altura de Maçanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi acumula amb lentitud. I en esports, el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat a Alcorcón, a Madrid. Segons ha exposat l'equip en un missatge a X a l'inici del partit, un seguidor europeista ha mostrat una estrelada i uns agents del cos policial l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. A més, li han requisat la bandera, l'han obligat a dir que era espanyol i l'han amenaçat amb una possible sanció en aplicació de la llei d'esports, segons han relatat testimonis dels fets al club de futbol.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir a més aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot, Protecció Civil manté alerta per aquest diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, els agents rurals i ja de cara a demà mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 de perill molt alt en 212 poblacions. El servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia L9 i L10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectava la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i de 2.386 a l'agost, i els treballs han estat executats pel Departament de Territori. I també us expliquem que el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat que duia una estelada durant el partit contra l'Alcorcón a Madrid. Segons ha explicat el Club AX, a l'inici del partit un seguidor va mostrar la bandera i diversos agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat, diu. També asseguren que li van requisar l'estelada, el van obligar a dir que era espanyol i el van amenaçar amb una possible sanció en aplicació de la llei de l'esport. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu. Petita com el poble, gran com l'estiu.

escenaris com doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual doncs, això escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.